Aprieta, chamaquito, aprieta.

Fins aquí. Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Deixa que el ritme et porti allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny.
0: Que estem esperant aquí, a Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
0: Flash FM. Són les...

0: Si és que al final això es tracta de posar-se d'acord i jo crec que aquesta cançó ens posa d'acord a aquesta hora. Els que esteu tornant de festa, que esteu per allà encara de jarana i els que esteu ara en el curro, que ens escolteu des de la feina, doncs tots pensant a aquesta hora, mare meva, que bona que és. Per això és el nostre número 1 de Flash FM, el Pati Toa. This is Flash FM. L'Anna Mena i la Lola Índigo, que han firmat aquí un dels temes de l'estiu, sense cap mena de dubte. Què passa, família? Voleu una mica de ritme? Doncs aquí teniu ritme. Clar que sí, ja en directe per tots vosaltres. 69 minuts amb el poder del ritme aquí a la Casa Gran. Vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. I com va dir el Pitbull, ei, ei, ei, que no pare la fiesta. Don't stop the party, vale? Sí? Doncs vinga, va. Anem cap a Colòmbia, de moment, amb Ryan Castro i Capo. Això es diu La Villa, ho escoltes a Flash FM. Yeah. Ai.

costat de West Cole i la producció del nostre estimat Ovi on the drums, el Ovi en els tambors, que és un productor, sincerament, de traca i mocador. Vinga, va. L'escoltes aquí a Flash FM, pràcticament quan arribem a les 6:20 del matí. És diumenge. Com ens estem llevant, família? Sí? O els que encara no han anat a dormir? Què feu per aquí, trapelles? Vinga, va. D'aquí no res, tenir 6 hits, kit. També la nova doma de... Ja us hi diré demà. De l'Omar Kurtz amb l'Ozuna, que és boníssima. Per tant, no desconnectis. Per tant, mira, de moment, per anar fent boca, què us sembla una mica de la Lola Índigo amb això que es deia La Reina?

Em costa de pillar una mica el que diu la Helena Rose aquí al final de la cançó. Diu, no sé què, motorizado. Bueno, en qualsevol cas, és boníssima aquesta La Semana, que és com es diu això, que ha fet al costat del Manuel Turizo des del nou àlbum de l'estatunidenca, que recomano bastant la seva escolta, si no ho heu fet. No sé què esteu esperant, eh? Here we go, back. Escoltes Flash FM, escoltes La Camana amb el nostre ritme. Arribarem d'aquí 10 minutets cap a les 7 del matí. Va, que ens anem llevant el ritme, per exemple, de Rau Alejandro i Farruko, que tenen preparats el seu Fantasies, també el Move Jo amb el Maladí. Però primer comptem amb un dominicà, que és un tio, va, de bandera. Parlo del Henry Méndez, que aquest estiu ens ha deleitat amb això. No ens ho esperàvem, no s'ho esperava ningú, igual no s'ho esperava ni ell. És una producció que ha fet amb un productor català que es diu Estiu 22, a Boca Mola, a la platgeta, a la jaraneta, a la festa, a la rauxa. Es diu El Xiringo i només l'escoltes a Flash FM.

0: Això és totalment cert, eh? Vaya facto, feu-li cas al Lucho RK, que el tio en sap. La vida és massa curta per estar plorant per minúcies. Aquest Lucho RK, amb això que es diu Aire, s'ha convertit en el nostre mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I per això, quan passen uns instants de les 7 del dematí, te l'hem posada per iniciar nova hora de ritme. Què passa, família? Bon dia, eh? Com esteu? És diumenge. Esteu tot bé per aquí, tot per allà? Sí, els d'aquí, els d'allà i els del més enllà, eh? Els que esteu connectats a aquesta hora a Flash FM, que sapigueu que em caieu bé. I això us ho heu guanyat només pel simple fet d'estar sintonitzant la camana. Vinga, va, família, anem cap amunt, anem cap amunt.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. D'aquí no res, el de Lejitos Remix. Quines ganes d'escoltar-lo? Primer, bueno, quina cridòria, tu, de fons, eh? Com aplaudeix el públic, tu. Sembla el públic de la ruleta de la suerte. És el de la nova cançó de Tini, que es diu Dos Amantes.
2: Esto dice así.

fer una nova versió d'una cançó que és un clàssic de la música, que, oi, ha de ser una tasca complicada, eh? Perquè has d'estar una mica a l'altura de l'original, i en aquest cas jo crec que han complert amb escreix els Sopa de Cabra, acompanyats de la Su i de la producció del Món DJ, per fer aquest Camins, Somnis i Promeses, que sona a Flash FM, a la Camana. Família, com estem? Vinga! Que ja passem de d'un quart de vuit del dematí en aquest diumenge de ritme, un mes aquí a Flash. D'aquí no res tindrem la Noel Doble A amb el Quiere Beber. Ella quiere beber, ella quiere bailar, com tots vosaltres que esteu a aquesta hora, eh? Ja us conec. Primer, això. Era el mega crack de la setmana anterior aquí a la Camana. Karol G, al costat de la Judeline i el Rosowski, sona fantàstic. És el Baby Wow.

0: Cada vegada que escolto i que presento aquesta cançó em desperta una mica el mateix dubte existencial que el tinc des de que vaig escoltar-la per primera vegada, i és que té raó Bad Bunny. ¿Cómo Bad Bunny va a ser rei del pop con reggaeton i dembow? Jo penso, jo em desperto, hi ha dies que em desperto i el primer que penso és això. Com pot ser? Com pot ser? La resposta, potser aquesta. Nueva York, sonant a Flash FM. Vinga. Tocats ja a quarts de vuit del matí. Com estem, família? Tenim ganes de més ritme? Sí? Doncs no patiu, que anem...
1: Flash!
0: Cap a Argentina, amb la Tini. Això es deia La Original.

0: Aquesta es deia Playa de l'Inglés. Qui se'n recordava d'aquesta? Tots, no? I totes? Imagino que sí, perquè realment va ser un tamarro bastant gros. Com entrava, eh? Explicava, de fet, el Quevedo, quan la van treure, que per ell sempre havia sigut un somni col·laborar a fer una cançó amb el Mike Towers i que per fi ho havia aconseguit amb aquesta. Per tant, bé, escolta, somni complert i, a més, amb escreix, amb bona nota, perquè realment era un tamarro gros. Te l'hem recuperat aquí a Flash FM. El poder del ritme. Vinga, va! This is Flash FM. No, més que res, perquè jo ja em vaig acomiadant de vosaltres, perquè ja poso un parell o tres de cançons més i us deixo en mans del Miquel González i de la seva sessionaca que té preparada per activar-vos encara més al Flash Running, que començarà a partir de les 8 del matí aquí a l'emissora del ritme, a la Camana. Ja ens coneixes, no cal que t'ho expliquem tot, però per si de cas sempre pots consultar la pàgina web, allà està tota la informació i molt més, vale? Vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, ens veiem a la propera. Us deixo amb el Farruko, al costat de l'Steve Aoki, per fer aquesta tan xula, que es diu Ja pa què, puja el volum, va.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença! El Flash Running.

més running. Que no pari el ritme.

fuck down.

0: Si vas al gimnàs i sents això...
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí. Comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running a Flash FM. Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook. Tant és el canal on siguis. A Flash FM hi trobaràs els millors moments i altres continguts exclusius. Amb concursos i sortejos que només trobaràs a les xarxes socials.
2: Entra al nostre Instagram i participa.

la comunitat Flash FM. Consulta la llista de les cançons que més ho peten a flashfm.cat o a la app. Flash FM. Són les 9.

0: Tenim per aquí a Flash FM el Lucho RK i la seva novetat és el seu aire. This is Flash FM. És el mega crack d'aquesta setmana, ho vam descobrir ahir al Calibre 45 i s'estrena en una nova etapa musical fent música en solitari. Doncs escolta, ens porta temes com aquest, a l'aire. Escolta, hem obert una nova hora, Són les 9 ja del matí d'aquest diumenge, que espero que estigui anant molt i molt bé. I seguim, vam al poder del ritme, unes horetes més,
1: Flash. En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí presente al mando. Ens anem cap a Canàries amb Quevedo i Nueva Línia, va.

El David tirar més fotos des de fa un anyet, des de Puerto Rico, el Bad Bunny amb el seu baile inolvidable. Quins moments, que ens ha regalat el Conejo Malo per tota la seva gira. Sens dubte, hem entès el concepte, Bad Bunny. Són els moments inoblidables, aquells que no s'oblidaran. I també, escolta, quins records que tindrem des d'aleshores amb aquesta cançó, mare meva. Vinga, anem amb el Mike Towers, també a Puerto Rico. Flash FM. Ens arriba la seva novetat, el Carita Feliz.

0: 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem?
0: Flash! Flash FM Andorra, 93.8.
5: A fueguillo.
6: Oye, a fueguillo.
7: La tóxica.
6: Te da fuego, papi.

Al juny del 2023 van aparèixer el Bizarrap amb el Rauw Alejandro i van fer una Bizarrap Music Session i dos dies després va aparèixer aquest himne. És el Baby Hello, aquí a la que manda. Vinga, anem a accelerar una miqueta les pulsacions, que ja toca. Deixem de banda aquests dos perillosos i ens anem cap a França amb el Juguelé, que ens ha portat, com sempre, una de les cançons de l'estiu. En aquest cas és el Moving to the Sun. Així que vinga, anem a ballar una estoneta, va.

Dos Santos i el Prince Royce aquí a Flash FM. Aquest 2026 ja ens l'han portat. Com ens encanta, eh? Escolta, s'han juntat, els dos reis de la bachata, han fet un tour junts i han tret un àlbum junts. I és que què més volem aquí, mare meva, per favor? Ja tenim per aquí el Manuel Turizo, d'altra banda, per portar-nos un consell d'amor. I és que hi ha una cosa que està clara, ja us ho ve a dir ell, i si no també us ho dic jo, Por un pendejo no se llora. Vinga, va.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. I acaba amb wow, Gustavo Adolfo Bécquer. No, no és aquest poeta, és la Karol G amb Judy Rein i el Rusowski. Mare meva, quin trio tan inesperat. Però escolta, que bé que funciona, eh? Qui hagués dit mai que aquests tres ho petarien i arribarien a ser al top 1 mundial, lluint-se en directe els tres junts fa dos dies en concert a Nova York, eh? El tour de la Karol G de la Bitxota per tot el món. Escolta, va, seguim amb el poder del ritme, ara de la mà de la Isa i l'RUBFV. Et porten el seu muchacha, eh? Un dels èxits d'aquest 2026.

Bad Bunny, Baby, i l'Arcángel, mare meva, quin tema del 2023 és la Jumpa, com ens fa encantar, de pe a pa. Una d'aquelles cançons que quan sonava a la discoteca 3 anys enrere ens posàvem a cantar-la i a ballar-la com bojos, i és la intenció que aquí a Flash FM passi el mateix, portant el poder del ritme. Vinga, va, ara de la mà del Debet i el Sergi Domena, a moure una miqueta al cos, que ja va sent hora. Flash FM. Et porten un tema, que es diu Molt Malament. Molt Malament, que sigui el que sigui el que estiguis fent, o sigui, dona-hi una volta, va.

0: Baby, tú eres para mí y yo patito, ¿eh? Muchísimas gracias, Lola Índigo y Ana Mena. Escolta. This is Flash FM. Porten aquestes dues aquí a La Que Manda, també cançó, per cert, on acobrim una nova hora. Són les 10 ja d'aquest diumenge i, escolta, seguim amb el poder del ritme. Deixem de banda l'Anna Minera i la Índigo.
1: Flash. Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Per anar-nos amb el J.C. Reyes, que, per cert, va treure una cançó fa una setmaneta amb el Mike Towers, que es diu Si me quieres. Nosaltres, però, ens quedem...

Échate pa' acá. Des del Bai Foeda, fa uns massets al Quevedo, ens arriba la Graciosa, a la illa de les Canàries, que a tal li agrada al nostre estimat Quevedo. Tenim una cita pendent, ja ho heu escoltat, ens hem d'anar a la Graciosa i ens esperen el Quevedo i l'Elvis Crespo, a veure si és veritat que la vida és massa brosa. Doncs quan vulgueu, agafem un avió i ens anem cap allà de vacances, però tenim un problema i és que tenim competència, Tenim per aquí l'Omar Kurz, l'Ousi, que també amb el seu coco vol que ens anem a la seva platja ideal a gaudir de les seves vacances, també. Ens haurem de decidir.

0: Bombuit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
5: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Flash FM.

0: El Turizo diuen que es fan petonets de dilluns a divendres amb les seves respectives parelles. Entenc que després del cap de setmana se segueixen fent petonets, però a la platja. Doncs escolta, tant de bo tinguem nosaltres també la mateixa sort, que demà ja és dilluns, a veure si tenim la mateixa sort, va. Sí, com sigui, escolta, ens encanta aquesta rutina. És la setmana, de l'Helena Rose i el Manuel Turizo, aquí a l'emissora del Ritme. Seguim ara amb una també de les cançons d'aquest estiu del 2026. El Juan Magán, ara amb l'Omar Montes. I és que ens va treure el Juan Magán fa uns quants anyets. El Bailando por ahí, i ara ens porta al Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Doncs ja tenim aquí aquesta declaració d'intencions del Rauw Alejandro i el Bad Bunny. Què passaria? No sé ben bé què és el que passaria, el que sí que sé és que és de l'àlbum El Cosa Nuestra, del 2024, del Rauw Alejandro. Doncs escolta, aquí el poder del ritme segueix, era de la mà del Quevedo, que ell diu que no se'n va de les seves illes ni borratxo, tu.

Becky G i la Karol G, les dues G en aquesta tiradera, eh? És el Mami amb tres is, tu. Si hi ha una cosa que està clara és que a mi em faria molta por ser l'ex d'alguna d'aquestes dues per veure si em faran una cançó a mi també. Jo no surto de casa, eh? Va, que tenim per aquí el JC Reyes amb el seu Loquita, eh? Aquí a Flash FM.

Estàs de lejitos, no m'has escrito ni per passar el rato, eh? Volen que ens facin pena el Jay Wheeler i l'Omar Kurz en aquest de lejitos remix. No sé jo, eh? Si creure mals molt aquests dos, la veritat. Escolta, el que sí que estarim pendents és de les dates per poder cantar aquesta cançó en directe. L'Omar Kurz, que està de gira per tot el món, ha dit que ve a Espanya, però no ha dit quan. Ara que ho sapiguem, escolta, tindràs tota la informació a flashfm.cat. Ens anem ara a menjar Dora Yakis amb els sabadellencs, 31 fam i els Flashy Ice Cream.

Que bé que parlen, eh? Aquests dos, el Rusia i el Rau Alejandro, de la seva santa, jo diria, que tema del 2024 aquí a la que manda. Tenim per aquí el Belé ara, eh? Per seguir amb el poder del ritme, amb el seu No tiene sentido.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK, a una de les seves darreres cançons, és al aire. This is Flash FM. Tenim nou mega crack de la setmana, efectivament, és a l'aire. Ens trobem ara mateix en un moment acompanyant el Lucho RK fent música en solitari, eh? També, escolta, és la cançó amb la Cobrim una nova hora. Són les 11 ja del matí d'aquest diumenge. Ens anem amb nova línia i Quevedo, va.
1: Flash. En directe a Flash FM. Mira.

Si és que totes les cançons que fa el Hugel són temazos per posar-nos a ballar. És el Jamaican Bam Bam, eh? També el tenim per aquí amb el seu Moving to the Sun per fer-nos ballar, per accelerar-nos una miqueta les pulsacions. I és que al final Plaza FM és una discoteca, és una festa constant, és el que volem, passar-nos un molt bé, que desconnecteu. I si no em fas cas a mi, t'ho diuen el Justin Quiles i el Cano, eh? Aportant aquest tema, l'olvidar-nos de tot, que és el que hem de fer una estoneta. Va, aquí, a la que manda.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideal

0: A la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Tenim per aquí el Conjuntinto, del Bobe i l'Omar Montes, un tema del 2024. No sé exactament quin Conjuntinto els agrada que la gent es posi, però bueno, sigui com sigui, seguim ara amb el Baby Wow, aquesta cançó que ha arribat al top 1. Exactament, són la Karol G, la Judy Lane i el Rusowski. Sens dubte, una combinació que super inesperada, però que funciona molt i molt bé.

0: La Tini i l'Ulisses Bueno ens porten aquest dos amantes, però dos amantes dels bons. No hi ha cap parella infiltrada, sinó que són dues persones que s'estimen moltíssim i no poden estar juntes. Pel que sigui, escolta, com ens encanta posar-te-la aquí a la que manda l'emissora del ritme, Flash FM, ja ho saps. Escolta, tenim ara de gira per tot el món a l'Ozuna i a l'Omar Cursita, independentment, però escolta, fa uns mesos ens van portar un tema. Exactament, ens van portar al Zizi, així que mentre ho escoltem en directe, aquí te la posem a Flash FM.
1: Yeah.

que sí, des de França, el Hugel amb el seu Moving to the Sun, una de les cançons d'aquest estiu del 2026 per mantenir-nos actius aquí a la que manda, eh? Clar que sí. Ho seguirem fent ara amb el cafè con ron, eh? No sé si sou més de cafè o de ron a aquestes hores. Sigui com sigui, tenim les dues coses juntes. La nova versió de la cançó del Bad Bunny, ara del francès Clan. Vinga, va.

sona el J Balvin amb el Bad Bunny del 2019, i el seu Què pretendes? Què pretendes, diuen? Doncs escolta, no sé, que ho endevinin ells, eh? Jo no posaré aquí a dir què és el que vull. Escolta, va, seguim una estoneta més ara amb la cançó de l'estiu, que m'atreveixo a dir que va ser la de l'any passat. És els Figaflaues, es diu A la Fresca Remix. Aquí te la deixem, tot i que encara ja no faci gaire cap.

0: discotequear i per ponerlo de moda. Si hi ha una cosa que està clara és que sí que està de moda. Sí, aquesta cançó és la cançó del Petito, el Petito A de l'Anna Mena i la Lola Índigo. This is Flash FM. És el número 1 de la setmana aquí a Flash FM per tercera setmana consecutiva. Tu, mare meva, no vegis fins on està arribant, eh? El Petito també. Hem obert una nova hora. Són les 12, eh? Seguim amb el poder del ritme durant una estoneta més. En molt poquet amb l'Helena Rose i el Manuel Turizo, Shakira, Burna Boy i Juan Magán, eh?
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina. Abans, però, ens anem amb el Rels B i el seu tubacín.

la platja, ja ens ho diuen, la seva rutina és diumenge, per tant toquen a la platja. Ens ho expliquen aquí a la setmana a Flash FM. Bueno, ens deixarem, que facin la seva, que nosaltres seguim aquí. Estàs escoltant Flash FM, la mitjana del ritme, i ho fem amb la Shakira, que per cert la tenim per Madrid ara de concert, i és que és impossible que aquesta dona faci una cançó dolenta, per favor. Ens porta la cançó del Mundial, la d'aquest 2026, amb el Burna Boy, és el Dai Dai.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
5: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
4: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem?
7: Som This is Flash FM. Flash.

El Jay Wheeler tenia el de Lejitos i va venir el nostre estimat Ousi i em va fer el remix, de Lejitos remix, ja aquests dos perillosos que diuen que no li has escrito ni va passar el rato, no sé jo, si ens hem d'enrafiar molt, eh? Sigui el que sigui, els deixarem de Lejitos, que nosaltres seguim aquí a l'emissora del ritme amb les Bizarrap Music Session, ara amb la del Daddy Yankee. Flash! Sens dubte, és el número 0, no la primera, però sí una de les més sonades, aquí a Flash FM. Yeah.

aquí tenim el capo, del 2024, enamorat, esperem que encara estigui, enamorat en aquesta cançó, que és l'Ohana. Ohana significa família i és estar amb tota la gent que estimem, clar que sí. Doncs escolta, doncs és el que va la vida, no? Estar amb la gent que estimem, estem romàntics avui al Flash FM, parlant de les persones que estimem i dels moments que no se'ns han d'oblidar mai. Per això també tenim per aquí el Bad Bunny des de Puerto Rico amb el seu debut Tirar Más Fotos, eh? Flash FM. Ens porta el seu baile inolvidable.

Compte la bitxota, la Karol G, que surt a casa, que volen portar-te cap a Provences. És el teu Nadal 2022, aquí a Flash FM. La deixarem, que se'n vagi, que ara mateix la tenim de gira per tot el món i nosaltres tornem a Catalunya amb els detalls. Venen a parlar-te del que per ells és la felicitat, que es veu que l'han trobat, així que nosaltres encantats. Aquí hi ha Flash FM.

te pienso demasiado y me gustas demasiado. És la novetat de la Karol G, la Jude Line i el Rusowski, que per cert ho està empatant a tot arreu, ha arribat a ser el top número 1. I com per no fer-ho, quina col·laboració, mare meva. L'ambient està que crema aquí a Plaza FM, la que manda està fire, fire, així que seguim una estoneta, eh?

me la dejaste, Lola Índigo y Quevedo, del 2023. 3 anys fa ja, eh? Jo pensava que seria de l'any passat o de fa dos, aquesta cançó tan i tan recent que sona aquí a Flash FM. Doncs no, fa 3 anyets que ens la van portar i escolta, tot un èxit, eh? Aquí a la que manda, com sempre. Vinga, ens anem ara amb la Villa. Ja t'esperen aquí, eh? El Ryan Castro, Capo i Gangsta, a la que manda una estoneta més.

0: Me tienes sin aire, ja us ho dic jo. Efectivament, és la novetat, la nova cançó de Lucho RK, l'aire aquí a Flash FM. This is Flash FM. I és també aquesta setmana el Megacrack, així ho vam saber, eh? I el Calibre 45, doncs aquesta setmana és aire. El premi va pel Lucho RK, que per cert el tenim en una nova etapa musical fent música en solitari. I aquí està la prova.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí presente. Hem obert una nova hora, eh? És la una d'aquest diumenge i, escolta, ens podíem anar cap a Canàries, no? Amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, que ens estan esperant perquè ja diuen que la vida és massa brossa, no sé jo. Ja.

és el Lousy, el nostre estimat Omar Curs, aquí a Plage FM, amb el Coco, eh? Una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Que, per cert, nosaltres estem ara mateix aquí ambientats a la platja, com si estiguéssim prenent el sol i tal, però hem de tornar a la realitat. Estem aquí a Plage FM, a la que manda, ara amb la nova versió del Camins Somnis i Promeses, eh? Sí, sí.

0: 8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: La música que t'agrada sona...
5: Flash!
4: Flash FM!

És el BNT amb el Wasong Tuxe, man. Aquella festa que tenim muntada a Flash FM. Clar que sí, home. Com ja he dit, és que és l'emissora del ritme. Clar que sí, nosaltres tenim el poder de portar el ritme, les millors cançons. Així que vinga, anem a baixar una miqueta les pulsacions i ens anem cap a Canàries, que ja està llestos aquí. El que ve de les nova línia, ja no són les nova línia, són les 4 amb K, que ens porten una cançó del darrer àlbum del Canari, del Baifo, clar que sí. Flash FM. Venen a portar-nos el golpito.

Per si us havia quedat clar, per si teníeu algun dubte, el Quevedo diu que no marxa de les seves terres ni borratxo, eh? Efectivament, ni borratxo, ja ho heu vist. Té una oda al Baifó a les seves terres, a les Illes Canàries. I aquí també tenim una altra, que tampoc vol marxar, però de Nueva York. Flash FM. Efectivament, el Bad Bunny el tenim per aquí a La Que Manda amb el seu Debí Tirar Más Votos. Fa un anyet que ens va sorprendre amb aquest disc, amb aquestes cançons, i que continuen patant-ho per tot arreu. Així que aquí a La Que Manda, vinga, va, anem a ballar una estoneta a pujar les revolucions amb el puertorriqueño, amb el conillet dolent.

0: anar més, una nit més, és el que vol passar al Mike Towers amb la persona que estima i si pot ser ja tota la vida, això ens ho diu. Estem parlant d'amor aquí a la que manda ara. O seguirem fent ara amb la Tini i l'Ulisses Bueno, que ja estan per aquí preparats per parlar de dues persones, en aquest cas que s'estimen molt, però que no poden estar juntes pel que sigui. Són dos amantes.
1: Esto dice así.

És completament inevitable no posar-se a cridar. Però a cridar, no a cantar, no, no. A cridar aquest himne, el Memorias de Mora i Jay Cortez. Nosaltres seguim aquí a Flash FM una estoneta més. Ja en molt poquet tindrem perquè el Rusowski amb el seu Malibu i després també amb la Karol G, la Judy Line i el seu Baby Wow. Abans, però, ens anem amb Dani Six i Diz Kid amb el seu Que s'aturi el temps.

0: La cançó del Petito és el Petito A de la Lola Índigo i l'Anna Mena. Quin regal que ens han fet aquest 2026 amb el seu Petito A. Tu eres pa mi i jo Petito A, clar que sí. This is Flash FM. Doncs és el número 1, per tercera setmana consecutiva aquí a Flash FM. Serà que ho estan fent molt i molt bé. I també, escolta, és la cançó amb la que obrim una nova hora. Són les dues ja del migdia del diumenge, tocant una nova setmana, clar que sí.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí presente una estoneta més. Tenim ja aquí a l'Abad Gyal i al Chencho Corleone, Catalunya i Puerto Rico units per portar-te el xoque.

Aquesta és la setmana, de l'Helena Rous i el Manuel Turizo, la seva rutina de més dilluns, així que si voleu agafar idees pel que podeu fer de dilluns a diumenge, us podeu fer petonets amb la persona que estimeu tots els dies i anar-vos a la platja al cap de setmana, si el temps ho permet, Aquí seguim amb el poder del ritme, clar que sí, a la que mana de la mà del Farruko, el Gracie i l'Steve Aoki, perquè el 2021 van treure el Pepas, ho va patar i aquest any, el 2026, ha dit ho vull tornar a fer, clar que sí. Doncs escolta, aquí la deixem, a Flash FM. Tots junts, els tres et porten al Yapa, que clar que sí.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: graciosa.
1: Te veo en la graciosa, eh? Diuen el Quevedo i l'Elvis Crespo. Atents, eh? Doncs ja sabeu, tenim un viatge a la Graciosa. Quan vulgueu, agafem nosaltres un avió i ens anem tots cap allà. De moment, anem escoltant novetat d'Omar Kurz i Claren. Es diu Ojos Brujos i atents tots a les xarxes socials del Claren l'1 d'octubre. Ja veureu per què. Hey,

Parrejant fins al terra, clar que sí, amb el Bad Bunny i el Feid, i fent l'amor a Perro Negro, com ells volen, aquest tema del 2023, que són aquí a Flash FM, i nosaltres seguim amb les pulsacions, clar que sí, ben revolucionades, ara amb Gordo Reiner i el seu Loco Loco.

Recordem, aquest tema del 2021, la Tini Tini Tini i la Maria Becerra, que a Flash FM és el Miénteme, clar que sí. A veure, jo no sé jo si s'ha arribat a, bueno, de deixar-se, no?, enganyar, de mentir-se quan una persona està enamorada, però bueno, que cadascú faci el que vulgui. Aquí no jutgem a ningú. El que sí que farem és anar-nos

Estàvem aquí ballant, parrejant fins al terra amb el Telehito Remix, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, i de cop se'ns han posat tristos, se'ns han posat nostàlgics a dir-nos que no m'has llamado ni para pasar el rato. Doncs escolta, alguna cosa hauran fet, eh? Aquests dos perillosos, així que nosaltres, vinga, va, sí que seguirem ballant, ara de la mà de la IM, des de Salou, te vi perreando, efectivament, segurament uns prismàtics i ens està veient aquí ballant a Flash FM.

0: Són les mil coses que volen fer la Lola Índigo i el Manuel Turizo. This is Flash FM. Doncs amb les mil coses, jo aprofito per acomiadar-me fins al cap de setmana vinent. Em trobareu, com sempre, de 9 a 3 de la tarda aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme. Però vosaltres quedeu-vos, que l'Armand Maravall està ja entrant a l'estudi.
1: Flash, en directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Això és una festa, i com és una festa, us deixo molt xolxullo. Vinga, que vagi molt bé, una abraçada.

0: Senyores i senyors, nens i nenes, doneu la benvinguda, sisplau, com Déu mana, al flamant, el nou megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Aire, des de Canàries, el Lucho RK, per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. Més que res, perquè passen ja uns minutets de les 3 de la tarda, la Mireia Molina, que ja ha abandonat l'estudi. Sí, ens posem com... Tanca'm la porta. Porfa, gràcies. Ja em poso jo còmode amb vosaltres. Més que res, perquè ens estarem una bona estona. Fins a les 9 del vespre us acompanyo amb el millor ritme marca de la casa, amb el segell Flash FM. Vamos allá, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De moment, per anar fent boca, una mica de BL i Westcol amb La Plena.

Un dels clars dominadors d'aquest estiu 2026, estem parlant d'aquí si no, eh? De l'Ugel, el francès, amb el seu segell Latin House, Make the Girls Dance, ho està patant bastant a Eivissa i a totes les pistes de ball, i també aquí a Flash FM, el poder del ritme, comptem sovint amb ell. Tindrem d'aquí no res el Sebastián Yatra amb la Batgial, bona col·labo aquesta que es deia 2 AM, i també el Movejo amb el seu hip-hop francès i el Maladí. Primer, però, aquesta d'aquí. Igual ja te la coneixes, imagino que sí, perquè va ser un dels èxits més importants la temporada passada aquí a Flash. Es diu Droga, la van firmar Mora al costat de C. Tangana.

Ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash FM.

0: 8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Escoltes Flash FM Andorra 93.8.

Aquest estiu és tal qual així. El Quevedo se lo guisa, el Quevedo se lo goza. Amb el seu àlbum El Baifo, aquesta es deia El Golpito. Va, here we go, l'escoltes a Flash FM, el poder del ritme, apropant-nos a quarts de 4 de la tarda. Anem amb la nova versió dels Rayos de Sol. Boníssima, Henry Méndez i companyia.

És el germà petit del Floyd Mayor, deu ser, no? Doncs el Floyd Menor, el cantant d'aquesta cançó, al costat del Chris MJ. Es deia Gata Only, un dels èxits de Flash, aquí fa dues temporades. Te'l posem just abans de comptar amb penya, com per exemple, ojo, que sonarà Daddy Yankee i Ozuna amb la Rompecorazones. Flash! Primer anem cap a Colòmbia, vale? Amb el Manuel Turizo, un tio amb qui comptem sovint perquè és boníssim. Aquesta batxata tan xula es diu Por un pendejo no se llora.

Aquesta és per dedicar-la, eh? Una mica romanticona, aquest Baby Wow de la Karol G al costat de la Jutland i el Rosowski. Jo crec que cançó ideal, per exemple, per a dedicar, per enviar-li al vostre crush i demostreu-li, doncs, com de molt l'estimeu, vinga! No està malament ser romàntic, eh? De vegades, sense passar-se a prop. Abans del Quevedo, anem a pujar revolucions amb el Màquina Time.

Aneu al tanto amb aquesta gent que juga a darts amb la vostra dignitat, eh? N'avisen també el Romeo Santos i el Prince Royce, us posen allà en una diana i us fareixen a base de darts. A mi m'agrada més jugar a darts als físics, al joc normal, eh? La veritat és que és un joc bastant xolo i en les competicions internacionals, no sé si heu vist els vídeos alguna vegada, però es lleia bastant parda, eh? Foten unes festes quan algú encerta allò el triple 20, el 60, i foten 180, i llavors, bueno... Es lia pardíssima. És una cosa que tinc pendent de fer algun cop, eh? Anar a veure una competició de dardos. I li demanaré al DJ de la competició que posi la del Romeo Santos. Aviam si em fa cas. Estem a punt d'arribar a les 4 de la tarda aquí a Flash FM. Anem amb una mica de ritme. Doncs vinga, no se'n parli més. Més que res, perquè d'aquí no res, tindrem el Mike Towers des de Puerto Rico amb Luna Namás. Primer, què us sembla una mica d'electrònica de casa nostra? El productor català Estiu 22 comptant amb una veu autoritzada, eh? La del dominicà Henry Mendes. Oh my God! Això es diu El Chiringo, sona Flash.

0: Ahir a la tarda aquesta cançó es va tornar a coronar com a número 1 del calibre 45. El Petitó de l'Anna Mena i la Lola Índigo, que ja fa, doncs, 3 setmanes consecutives que està al capdamunt de la nostra llista d'èxits. Enhorabona, i que segueixi. L'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Bravo, noies. This is Flash FM. Jo, quan vulgueu, quedem per discutir-ho tot plegat. Doncs vinga, va, que passen uns minutets de les 4 de la tarda. És diumenge, família. L'estem disfrutant o no? L'estem gaudint o no? L'estem ballant? Doncs vinga, escolta, com que pot anar millor, el nostre ritme segurament t'ajudarà en la propera estoneta. No patiu, que ho tenim tot controlat.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I a més, comptem amb un especialista en ritme, el Bad Bunny. Va, és que havia de sonar sí o sí. Aquesta es diu EO.

Maco, us vull veure, La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, dansa Kuduro. Sí, molt bé, molt bé. Ho feu de nassos. Esteu per anar a fer una batucada en directe aquí a la Plaça Catalunya. És el dansa Kuduro sonant a Flash FM, família. Què? Voleu més ritme o no voleu més ritme? Doncs no patiu, que està aquí garantit a la que mana. 24-7 per a vosaltres. Flash. I amb coses tan xules com aquesta, el Jamaican Bam Bam Lugel al costat de Solto, fent un dels hits d'aquest estiu 2026.

0: 93.8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Una cançó d'aquestes tan dolces, tan romàntiques, que embafa, que se't queda aquí al paladar, sota la llengua, i costa treure-se-la de sobre. Es diu La Setmana, Helena Rose i Manuel Turizo. L'escoltes a Flash FM. A més, serveix per apropar-nos a quarts de 5 de la tarda d'aquest diumenge. Família, què? Com ho tenim, això? Una mica de Mike Towers o què? Flash. Doncs vinga, no se'n parli més. Aquesta és la més nova que ha tret. És una novetat, es diu Carita Feliz.

0: que té el meu nom. Però que voldries tenir?
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

Dale aquí, let's go. Una mica de sons mundialeros sonant a Flash FM amb la Shakira i el Burna Boy. En aquesta tarda de ritme aquí, és diumenge, però no ens para ningú, perquè tindrem el Bad Bunny amb el seu baile inolvidable, primer des de Madrid, al Cano. Al costat de Justin Quiles, fent aquest tema tan xulo des de la temporada passada aquí a Flash. Aquesta es deia Olvidarnos de Todo.

Carai, tu, quina llàstima, perquè anàvem bé, estàvem animats, animades, i de cop ha arribat el Fate i ens ha deixat amb un pam de nas, tu. Estem ara, aviam com ho recuperem, això, després d'aquesta cançó tan trista que es diu Luna, que sona a Flash FM, en aquesta tarda de ritme aquí. I, bueno, escolta, jo crec que sí, va cap amunt, això seguríssim, perquè tenim el Relsby amb el seu gran hit, el Tuba Sin, ja preparat, també el BL amb aquesta que es diu No Tiene Sentido, però primer anirem cap a França. Aquest tio que ho està patant té orígens al Congo, és un expert en rap, en hip-hop, en tenir flow, que, vaja, desprèn una aura aquest xaval, que flipes. Després de publicar el Maladí, també ho està patant amb això que es diu Pilé.

0: Que mola això, no? És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Aire, del Lucho RK des de Canàries, eh? Aire, aire. Uf, molt bé, molt, molt tamarro. Aire com aquella cançó dels 80, no? Que cantava un tal Pedro Marín, que deia Aire... Soy como el aire. Va, sisplau, que soni el ritme de Flash FM. This is Flash FM. Millor que cantin ells, que si canto jo es posa a ploure. Vamos, de un periquete. Hem començat nova hora de ritme aquí a La Camana. Com esteu, família? És diumenge, passen uns minutets de les 5 de la tarda. Tenim preparat lo bo i millor del nostre ritme per la propera estoneta. Us ho prometo.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I per tant, que passin, sisplau, la Issa, l'RVFV, Crimli a la producció, a Tamarro Gros, aquest que es diu Muchacha.

És l'Ugel, un productor originari de Marsella, França. Des de la Costa Blava porta anys i panys dedicant-se al Latin House. Té molts èxits, com per exemple se m'acuden aquell Morenita mític que va voler agafar molts anys. Aquest estiu ho està petant amb el Jamaican Bam Bam i amb aquesta que es diu Moving to the Sun. Totes dues sonen a Flash FM al poder del ritme quan passen uns 7-8 minutets de les 5 de la tarda. Va. Flash. Anem cap a Xile amb el Kid Voodoo, segurament el cantant més en forma d'aquell país de reggaeton. Al costat de JC Reyes fent això que es diu Me Mareo. Me Mareo.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
6: Siempre ando crazy, loco, me fascina. Te lo traigo nuevo, es pura adrenalina. Enciende el modo crazy que tú vienes, que tú vienes.

Uau, sonant a Flash FM, aquesta cançó que va ser el megacrack de les dues setmanes anteriors i que està produïda pel Tiny. Veus de Karol G, Jude Line i Rosowski, i aquesta base, el tun, tun, tun, tun, tun, la reconeixeu? Estan moltes altres cançons del gènere urbà des de fa dècades. Per exemple, aquella de Culo, del Pitbull, la de Esa Jevita está enterita, tiene un tremendo culo. Doncs la base és la mateixa. Per si no ho sabíeu, aquí ho hi ha, mira, pues això que us endueu... Saps allò de no t'acostaràs sense saber una cosa més? Doncs pues passa sovint quan escoltes Flash FM, tu. Quina meravella! Va, més ritme. Des de Colòmbia, el cantante del gueto, el Ryan Castro, al costat del Capo, fent això que es diu La Villa. La Villa.

0: Puede estar con todo el mundo, dármelas de vagabundo, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, BL. Tres parceritos, tres colombians aquí, units, per fer això que es deia vagabundo, sonant a la camana, sonant a Flash FM, família. Va, que la pesta no pari, que tinc preparat ja per aquí el Juan Magán al costat de l'Omar Montes amb la nova versió d'un clàssic de la festa, com és l'Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: des del Baifo, el chiquillo, el caprichoso. És ell, el dominador d'aquest estiu 2026. El Quevedo i la nova línia, amb això que es diu el Golpito. I ara, si et dic apaga la luz que està molt activado, si el DJ lo pone bailamos pegado, tu en què penses? Jo... En aquesta, Dorayakis, els Flashy Ice Cream amb els 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Aquesta era la candidatura del Farruko per la cançó de l'estiu 2026. Se li ha quedat una mica curta, no ha arribat a ser l'èxit que potser esperava, però tot i així doncs, se li ha de reconèixer que li ha quedat xulíssima. Al costat de la veu de la Gracie, la cantant, i l'Steve Aoki, el productor, sona a Flash FM, aquest que es diu Ja pa què? I que ens apropa cap a les 6 de la tarda, família. A més, hi arribarem amb bon ritme perquè tenim ja per aquí el David Guetta. Clar que sí, tu. Aquest és el seu remix del Gone Gone.

0: Ja sabeu, si voleu discotequear, riponer-lo de moda i comptar els centímetres als que esteu de la seva boca, heu de comptar aquest estiu amb això que es diu Pati Toa, Anna Mena i Lola Índigo, sonant a Flash FM per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. Aquí estan els pitos que donen inici ja a 69 minuts amb la fórmula del ritme, la fórmula guanyadora, la fórmula, si em permeteu, de la felicitat. Vinga, va. Benvinguts, passeu, passeu a la casa gran del ritme. Vamos allà, vamos allà.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que passen uns minutets de les 6 de la tarda, anem amb una mica de musiqueta xula. Sí, vinga, va, estem d'acord, estem d'acord. Déu-n'hi-do, aquestes trompetes. Producció de Bizarrap, veu de Daddy Yankee, és la sessió número 0.

Manuel Doble, en aquesta cançó que es diu Ley Seca, jo tengo dos Bugattis, però uno de ellos eres tú. Cap sentit. S'acomiada el bo de la Noel aquí a Flash FM. Escoltes la Camana, escoltes el poder del ritme. És diumenge a la tarda, moment que sol ser una mica tristón. Per nosaltres no, la veritat. Flash. Amb aquest ritme és impossible no estar animats, no estar animades. Va, que seguirem amb el nostre rotllo, amb el nostre ritme. Aquesta jo crec que ja te la coneixes, per si de cas te la presento. Gordo, al costat de Rainier Zonnebel. Yeah! Es diu Loco Loco.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad.
4: El nostre so és únic.

on està aquesta hora la colla Pessigolla, escoltant la ràdio, sintonitzant el poder del ritme, escoltant la setmana d'Helena Rose i Manuel Turizo per moure una mica el bullate. Ja us veig, ja, el ritme que porteu no està gens malament. Aneu a bon ritme. D'aquí no res, el Floyd Menor Flash. Amb el Peligrosa, però primer una mica de Latin House, va. Aquesta és força elegant, eh? Ve de gust, aquesta hora. Una mica de Fire Fire és el DJ i productor Ximza. Fire.

Tutte pensate

Ja ho diuen el Bele i el West Cole, sé que t'encanta aquest ritme hipnotitzant. Un dels grans èxits de la temporada passada aquí a Flash FM, La Plena, el W Sound 05. Va, anem amb més cosetes, i aquestes cosetes són... aquesta estranya trieja que formen el Sopa de Cabra amb la Su i el Mon DJ. Ja sabeu què han fet, no, per aquí? Doncs, efectivament, han fet això, la nova versió del Camins. Es diu Camins, Somnis i Promeses.

És aquest jove productor, compositor, cantant, artista, mocatriz, digue-li com vulguis, ho té tot. El Cano realment despunta, tot i la seva joventut, amb mesclant música urbana i electrònica, amb aquest Se ponen las Nike, sonant a Flash FM. I encantat sempre de posar-te'l, perquè és d'aquestes xules que marquen l'ADN Flash, segurament, eh? D'aquí no res, anem cap a França amb el Movejo i el seu Maladí, i també el Bad Bunny, que ens portarà cap a Nova York, per si ens voleu divertir, sí? Primer, però, vinga, és el ritme de El Baifo, El Chiquillo, El Caprichoso, El Quevedo, des del seu nou àlbum.

0: porque me tienes. És possible que aquesta veu no et soni. Tampoc és la primera vegada que el posem aquí a Flash FM, eh? Deixem-ho clar, perquè el Lucho Recai el van descobrir amb altres temes, col·laboracions, per exemple, que va fer amb el Quevedo, amb aquella cançó que es deia Guaya, o també una altra que es deia Cupidox, col·laborant amb Josef i companyia. En qualsevol cas, crec que és la primera vegada que aconsegueix l'honor de ser el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. És el canari Lucho RK, eh? Ja l'anireu coneixent, ja anirem posant més cançons seves, perquè la veritat és que el tio té una carrera per endavant que, si no es tronca, serà brillant seguríssim. Va, que estem en aquesta tarda de diumenge plena de ritme aquí a Flash.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que la festa no pari amb la nova versió del Rayos de Sol.

Com carai es deu fer això amb el software de producció que fa servir el UGEL, el productor francès, per modular i per canviar la veu de la ultranaté, aquesta mítica cantant americana. En aquest moment tot de sant, doncs no sé com s'ho fa, però li va quedar absolutament de Déu. Fantàstic, perfecte, molt bé. L'escoltes a Flash FM. Here we go, clar que sí, com el Fabrizio Romano. Here we go soon. Doncs aquí, el fitxatge més gran que hem fet, igual és aquesta novetat que tenim per aquí. És la nova de l'Ozuna, tremendo fitxatge. Al costat d'Omar Kurz presenten aquesta novetat boníssima. Déu-n'hi-do, aquesta es diu Zizi.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
6: Yeah.

una mica de missatges optimistes a càrrec del Quevedo i les Nueva Línia, amb això que es diu el Golpito. Ho escoltes a Flash, quan pràcticament arribem a quarts de vuit del vespre. Molta penya que deu estar escoltant ara, doncs des de la carretera, tornant cap a casa i tal, si hi ha un embús, hi ha retenció i tal. Paciència, ànims, puja el volum de la ràdio i relaxa't, que ja arribarem. Tu, escolta, les coses bones lleguen... El Golpito. I també tenim aquí una mica... Bueno, ara sí que l'alegrem, perdó. Aïssa, al costat de RUVFV. Aquesta es diu Muchacha.

És el Bad Bunny, San Benito, sonant a Flash FM des del seu últim àlbum, DTMF. Aquesta es deia Voy a llevarte pa PR. Sonant just abans d'una cançó que està nominada als Latin Grammys com a millor interpretació de reggaeton. És la Bad Gyal al costat del Chencho Corleone, amb aquesta que es diu Choque. Choque.

0: Aneu al tanto que pensar massa en algú pot ser perjudicial per la salut, Vale? Modereu-vos a l'hora de trobar a faltar, tot i que l'enyorança també inclou esperança. Per tant, escolta, feu el que vulgueu, però sobretot no toqueu la pera, vale? No toqueu els nassos, que és el més important de tot. Aquí a Flash FM, jo us diré, feu el que vulgueu, mentre que connecteu amb el poder del ritme per escoltar novetats com la que ha sonat ara...
1: Flash!
0: O com la que sonarà a continuació... I aquesta, a més, ens arriba des de casa. Xulíssima, aquesta producció nova. IEM presenta aquest tema guapo, guapo, que es diu Te vi perriando.

0: la maravilla, Psycho, el Conci, yes sir.
1: You are in Flash FM.
2: Et

Què, us heu enterat una mica de què va la pel·lícula o què? És una mica una història d'amor que ens explica la Tini al costat d'Ulises Bueno, que es diu Dos Amantes, i que explica doncs, que ell era un home de barri, pobre, i ella era una dona rica i es van enamorar. Una mica com si fos Romeu i Julieta, però en versió de cançó de música urbana, tu. Normalment no acaba bé, ja aquest és l'espoiler. En qualsevol cas, estem a punt d'arribar a les 8 del vespre aquí a Flash i tenim una mica de... JC Reis, preparat per baixar revolucions però mantenint el ritme, tu. És la idea per la propera estoneta. Aquesta tan xula es diu Loquita. Loquita.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Que què us sembla mantenint-se una setmana més com a número 1 aquí a la Camana? El petitó de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, sens dubte, un dels èxits més destacats d'aquesta temporada estival que ja va acabant-se i que ens serveix per començar nova hora aquí a la Camana. This is Flash FM. Això és Flash FM, això és el poder del ritme, família. És diumenge, passant uns minutets de les 8 del vespre. Ho tenim bé per aquí, eh? Què? Sí, esteu per aquí, per allà, pel més enllà. Qualsevol dubte, truqueu al 112 i, si no, pugeu al volum de la ràdio. Vinga, va, escolta.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, i en la propera estoneta us puc prometre el bo i millor del poder del ritme, vale? Si no em creieu, quedeu-vos per aquí i ho veureu. De moment, Mora i Zetangana, amb aquesta que es diu Droga. Droga.

0: aquest
1: has d'anar molt i molt sobrat, jo crec, per autodenominar-te a tu mateix com la voz del flow tropical, que és el que fa aquí el Henry Méndez en aquesta cançó xulíssima, un himne de la festa que es diu Mi Reina. Bueno, jo crec que el tio realment ha fet mèrits perquè es pugui dir aquestes coses. Clar que sí, si és que aquí ens encanta el Henry Méndez, tio. Som molt del Henry Méndez, realment. Hem recuperat aquest Mi Reina des de l'any 2013, just abans de saltar un altre cop cap a l'actualitat. Va! I fer-ho amb l'himne del Mundial. Aquesta que vam sentir mil i una vegades abans d'escoltar els de veure els partits del Mundial 2026, el Dai Dai.

0: Montbuit.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
6: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
6: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.

Amb aquest to de veu tan agut que té l'Elvis Crespo, de vegades sembla que pugui fer-se inclús incòmode escoltar-lo aquí fotent els seus brams, aquests crits, tant per obrir com per tancar. La Graciosa, que diu que ens veu a La Graciosa. Pues complicat, perquè si no em donen vacances, jo no sé quan hi podré anar, ¿vale? En qualsevol cas, merci, maco, per passar-te per aquí pel Flash FM, per interpretar el que ha sigut una de les cançons d'aquest estiu, just abans d'una altra, però aquesta molt més pujada de voltes, eh? El Machina Time. Dimitri Vegas i Like Mike, ja preparats a Flash.

Por la tarde, Ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. És la lletra original de la cançó del Bad Bunny, aquí reversionada, remesclada, refeta per al DJ Francesc Clan. Amb aquest Cafè con Ron, que escoltes aquí a Flash FM, just abans de posar-te una novetat com un piano aquí a La Camana. Clarent i Omar Kurtz, connexió 100% portorriquenya amb això. És nou, ho escoltes a Flash, es diu Ojos Brujos.

0: Vinga, i clar que sí, eh? Una mica de Beauty and David per animar el cotarro a Flash FM per anar tancant una nova edició del Poder del Ritme en aquest vespre de diumenge. Justin Bieber al costat de Nicki Minaj sonant a la camana. Sisplau, els pitos, va. This is Flash FM. Més que res, que jo us vaig acomiadant, us he posat musiqueta, us he posat ritme des de les 3 de la tarda, i ara que arribem a les 9 en punt, serà el moment de que el Sergi Domena us posi a ballar amb el seu warm-up, la seva sessionaca d'una horeta, que ja està preparada per aquí, vale? Sí? Doncs vinga, va, escolta.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que passeu bon vespre, que el ritme no pari i que sonin els figaflaues a Flash.

Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença el warm-up.

music. It's not just a beat.

0: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
1: Flash.
0: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Flash FM. Són les 10.

0: Tu eres pa mi i jo Patito, eh? Aquesta declaració d'intencions que ens porten aquestes dues reines a la cançó del Patito. This is Flash FM. Cançó del Patito és el Patito, a tu eres pa mi i jo Patito. Escolta, com ens encanta, eh? És el tema, per cert, amb el cobrim una nova hora. Són les 10, ens estem apropant ja el dilluns i, per tant, una nova setmana. Que espero que vagi molt i molt bé, així que anem a pujar les pulsacions una miqueta, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina al mando. Ens anem amb Ryan Castro Capo i Gangsta i la seva Villa. Que no, que no, que...

primer pas del 2021, aquest 2026 ho ha tornat a fer, senyors i senyores. S'ha juntat amb la Grace i l'Steve Aoki perquè van dir, escolta, ja que ho vam fer el 2021 i ho vam patar, aquest estiu ho volem tornar a fer, així que van treure el llapa que, escolta, seguim amb el poder del ritme una estoneta més, ara amb el Sergi Domena i el Debet. Venen a dir-te alguna cosa com que molt malament, així que aneu pensant que és el que heu fet, va.

Te veo en la graciosa, ¿eh? Ens diuen el Quevedo i l'Elvis Crespo. Cuidado, que tenim un viatge a les Canàries. Ja sabeu, allà diuen que la vida és massa brossa. Jo n'he tingut el privilegi, de poder anar i passar-m'ho bé i veure si això és veritat o no. Però escolta, tu que ara confia en ells, eh? Seguim una estoneta més aquí a Flash FM. Ara de la mà dels Tallets, a parlar de la felicitat, que estem de bon rotllo, va. Flash FM. Et porten aquest tema que es diu Era això. Tan contents, que estan sempre...

0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
1: La que manda.
2: Bebé, que hay de malo.

0: sin aire i nosaltres també tens sense aire, Lucho RK. This is Flash FM. Doncs és el mega crack d'aquesta setmana, el seu aire, la seva nova cançó i també la seva nova etapa en solitari on ens porta temes doncs, com aquest. Escolta, hem obert una nova hora, eh? Són les 11 d'aquest diumenge tocant el dilluns i ens anem a Canàries amb Quevedo i Nueva Línia, va.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.

És el ritme tan i tan contagiós que té aquest tema del Rels B i ell en general també. El Tuba Cine, aquí a la que manda Flash FM. Seguim ara amb el poder del ritme una estoneta més, que hem de celebrar que comença una nova setmana i ho fem des de Puerto Rico amb el Mike Towers, que ens ha sorprès aquest estiu amb moltes i moltes bones cançons. Flash FM. L'hem tingut amb les seves Bizarra Music Station, amb la seva novetat, el Carita Feliz, però el que ens arriba ara aquí directament a Flash FM és el Luna Namás.

Aquest ritme inigualable que només ens el pot portar el Manuel Turizo aquí a La Que Manda és el Por un pendejo no se llora, eh? Sisplau, ha vingut a donar-vos un consell, feu-me el favor i feu-li cas, eh? Ja sabeu, va, sisplau. Si no li voleu fer cas al Manuel Turizo, almenys feu mal a mi. Va, sisplau, eh? Por un pendejo no se llora, no ploreu per tontos, que la vida és molt curta i ens hem de passar molt i molt bé. I per això, aquí a La Que Manda, seguim amb el poder del ritme. Ara m'estiu 22 i Henry Méndez. I com si no fossin les 11 de la nit d'un diumenge, ens anem a celebrar com si estiguéssim de festa. Va, el xiringo.

No m'has escrito ni pa passar el rato, és el que ens diuen a l'Omar Kurz, el nostre OC i el Jay Wheeler. Escolta, no sé jo si ens n'hauríem d'enrafiar molt, d'això que ens diuen. És el seu de Lejito Remix, aquí encantadíssims a portar aquest tema a la camana. Vinga, va, seguim una estoneta més. En re tindrem el Kepe Cao i el Diosa del Mike Towers. Llestos ja, per venir per aquí abans, però ens hem d'anar cap a França, que el Hugel ens ha portat cançons molt i molt bones, últimament, com aquesta d'aquí. És el seu Jamaican Bam Bam, aquest ritme tan contagiós a Flash FM.

el ritme. Flash FM.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 12.

0: eres per mi i jo, Petitó, ho tindrem en compte. Moltes gràcies, noies. Escolta, quin tema, que ens han portat la cançó del Petitó. This is Flash FM. Són la Lola Índigo i l'Anna Mena en aquest Petitó. Tu eres pa mi, jo Petitó. Aquesta declaració d'intencions, quin tema, eh? Per favor, ens encanta. Hem obert una nova hora. Estem ja a dilluns. Són les 12. Vinga, va, seguim.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí presente la Mireia Molina. Escolta, abans anem cap a la platja amb l'Omar Curs i el seu Coco.

Quiero rayos de sol tumbados en la arena com si no fossin les 12 de la nit. I escolta, quin gran tema que ens ha tornat a portar el Henry Méndez d'aquest any, tu. Ja ho va fer, eh? Ja vam tenir la cançó de l'estiu durant molts anys, ja ha agafat aquest any i ha dit, escolta, vinga, va, anem a treure una nova per modernitzar-ne una miqueta. Així ho ha fet, eh? No m'ho han dit, però escolta, segur que va ser una coseta similar. Va, seguim a perdre el ritme una estona més. Tenim per aquí el Sergi Domena i el Devet amb el seu molt malament, accelerant una miqueta les pulsacions i posant-nos a ballar.

Ja us adelanto que ara el que ve de l'Elvis Crespo us diran que ens esperen a la Graciosa i que allà la vida és més sabrosa, així que bueno, tenim un viatge pendent. Eh? Quan vulgueu, agafem i ens anem cap a les Canàries, tu. Jo no hi he estat, jo no puc confirmar que allà la vida sigui més sabrosa o no, però bueno, si ho diuen, els ja haurem de fer cas, és la Graciosa, eh? Per qui no sapigués encara el títol de la cançó, quins moments que ens han portat aquests dos, mare meva, quin gran tema, i sens dubte és una d'aquelles que d'aquí uns mesos recordarem amb molta nostàlgia. Vinga, abans anem cap a França un rato. Allà ens espera el Mouvé de J.O. per cantar-nos el seu Pile, Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile. Vinga, va, una de les cançons.

0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
1: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
2: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
2: Okay, ok.

0: és a l'aire del Lucho RK, que es troba en una nova etapa musical. Es veu fent música en solitari i ens porta temes com aquest. This is Flash FM. És la cançó, també hem de cobrir una nova hora. Ja és la una de la matinada d'aquest dilluns 21 de setembre. I també la cançó, que és el mega crack de la setmana, aquí aquesta setmana aquí a Flash FM. Vinga, va, seguim amb el poder del ritme.
1: Flash, Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, aquí presente. Vinga, va, com és dilluns, anem a saber què fa l'Ena Rose i el Manuel Turizo durant la seva setmana.

Fire, fire, el ambient està que crema aquí a la que manda i es nota. I com l'ambient està que crema, ens anirem cap a les Canàries, eh? A veure si podem desconnectar una miqueta i seguir allà amb la festa que tenem aquí muntada a Flash FM. Vinga, va, ho fem amb el By Fo, el darrer àlbum del Quevedo, que ens porta amb la nova línia, el Golpito. Sí.

És el una nomes del Beck Towers, aquest ritme tan contagiós a Flash FM. Una de les cançons d'aquest estiu del 2026 que ens ha portat junt amb la seva Bizarra Music Session i també la seva novetat, el Carita Feliz. Està sonant molt i molt a Flash FM, com també una de les cançons d'aquest estiu del Mundial, la de la Shakira. Si és que és impossible que aquesta dona faci cançons dolentes, ens porta al Dai Dai.

0: Baby, que tú eres pa' mí y yo pa' ti, Toa. Clar que sí, moltíssimes gràcies, Ana Mena i Lola Índigo, eh? This is Flash FM. És la cançó del Petito, com diuen moltes persones, el Petit Toa. Aquesta cançó del 2026 que ens han portat aquestes dues reines juntes i també la cançó que és el número 1 aquí a Flash FM per tercera setmana consecutiva. Hem obert una nova hora, són les dues de la matinada.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina. Vinga, va, toca una miqueta activar-se, no? Que són les dues, ja va sent hora. Anem una miqueta a fer un cafè con ron.